0: S'acaba aquí el poema simfònic Mazeppa de Franz Liszt, que hem sentit interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.

L'obra que us oferim a continuació és el concert per a dos teclats número 6 en la tonalitat de re major d'Antoni Soler. Bruno Brofils a l'orgue i Elisabeth Herdesi al clavecí la interpreten.

0: Eren Bruno Bofills a l'orgue i Elisabet Herdesi al clavecí interpretant el concert per a dos teclats número 6 en re major d'Antoni Soler.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Harry Janosch és el títol d'una suite per orquestra que Zoltán Kodály va compondre l'any 1927 a partir del Singspiel amb el mateix títol. El Singspiel es va estrenar a l'Òpera Reial de Budapest el 1926 i la suite la va estrenar l'Orquestra Pau Casals a Barcelona el 24 de març del 1927. Harry Janosch és un camperol i un soldat veterà que narra contes i gestes imaginàries. Les parts de la suite són les següents. Comença el conte de fades, el carilló vienès, cançó, la batalla i derrota de Napoleó, intermezzo i entrada de l'emperador i la seva cort. Ara sentim aquesta suite Harry Janosch de Zoltán Kodály en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: En aquesta versió de luxe, interpretada pel violinista Heinrich Zering, el violoncel·lista Pierre Fournier i el pianista Wilhelm Kempff, hem sentit el trio en piano número 7 en si bemoll major, l'Arxiduc, l'opus 97 de Ludwig van Beethoven.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuem endavant ara per sentir la sinfonia número 3 en la menor sinfonia escocesa, opus 56 de Félix Mendelssohn, obra que el compositor alemany va concebre l'any 1829 durant el seu primer viatge a la Gran Bretanya i que va completar l'any 1842. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac en un enregistrament de l'any 1960.

S'acaba aquí la sinfonia número 3 en la menor, sinfonia escocesa, opus 56 de Félix Mendelssohn. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1960 amb l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació continua avui amb la cantata número 4 de Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden, Jesucrist jeia en els lligams de la mort. Sentirem la versió que interpreten d'aquesta cantata la soprano Emma Kirkby, el contratenor Michael Chance, el tenor Charles Daniels, el baix Peter Harvey, els flautistes Rachel Beckett i Marion Scott i els membres del quartet Purcell.

0: Era la cantata «Jesucrist jeia en els lligams de la mort», «Christ lag in todes banden», la cantata catalogada amb el número 4 de Johann Sebastian Bach. Els solistes vocals que la interpretaven eren la soprano Emma Kirkby, el contratenor Michael Chance, el tenor Charles Daniels, el baix Peter Harvey i el conjunt instrumental Purcell, amb els solistes Rachel Beckett i Marion Scott a les flautes de bec, Anthony Robson a l'oboè i Andrew Watts al fagot.
1: Nocturn.
2: Música de Joan Manent per continuar la nostra programació. Sentim l'obra titulada Belvedere per a flauta i piano. Ens acompanyen Bernat Castellejo, flauta, i Adolf Pla, piano.

0: Bernat Castillejo, flauta, i Adolf Pla, piano, ens oferien aquesta composició de Joan Manent titulada Belvedere.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nostra programació continua avui amb les Sea Pictures o Quadres del Mar, el cicle de cançons per a veu i orquestra Opus 37 d'Edvard Elgar. Aquesta versió la interpreta la contralt Felicity Palmer amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres. Els dirigeix Richard Hickox.

0: Era el cicle de cançons per a veu i orquestra Quadres del mar, Sea Pictures, d'Edward Elgar, el cicle Opus 37 que interpretaven la contralt Felicity Palmer i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Richard Hickox.
1: Catalunya Música.

Música de cambra de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim el quartet de corda número 2 en la menor, opus 51 número 2, en la versió del quartet Casals.

Els membres del quartet Casals ens han ofert el quartet de corda número 2 en la menor, opus 51, número 2 de Johannes Brahms.

0: Catalunya Música.
1: Ara sentirem una de les sonates del recull Armonico Tributo de Georg Muffat, un recull publicat el 1682. És la cinquena de les sonates del recull en la tonalitat de sol major i aquesta és la versió que en fa el conjunt Ars Antiqua Àustria amb Gunnar Letzbo al capdavant.

La que sentíem és la sonata de cambra número 5 en sol major del recull Harmonico Tributo de Georg Muffa i en sentíem la versió del conjunt Ars Antiqua Àustria amb Gunnar Letzbor al capdavant.

0: Catalunya Música.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: A Catalunya Música.
1: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
1: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
3: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
4: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
1: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
5: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
6: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
1: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
7: Sí, com sí, el capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
1: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
7: Què, us hi apunteu?

0: Acabem de sentir el primer moviment Allegro del quartet de corda Opus 64 número 6 de Franz Josef Haydn en la versió del quartet Salomon.
1: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Tot seguit ens acompanyarà l'obra Raise the Roof per timbales i orquestra, en una versió per timbales i banda, música de Michael Dougherty, que interpreten Todd Quinlan, timbales, i els membres del Rodgers Wind Ensemble dirigits per William Byrds.

0: Acabem de sentir l'obra Raise the Roof, en la versió per timbales i banda de Michael Dougherty, en la versió de tot Quinlan timbales i els membres del Rutgers Wind Ensemble dirigits per William Byrds.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Tocqueville com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit el Concerto Grosso número 4 en fa major, opus 6 d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Europa Galante amb instruments originals, dirigida pel violinista Fabio Biondi.

0: L'Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi, interpretava aquest Concerto Grosso, número 4 en fa major, opus 6, d'Arcangelo Corelli.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Us proposem ara la versió que el pianista Àlex Alguacil fa dels tres nocturns a la Chopin de Salvador Brotons, el seu opus 116. El sentirem aquí, a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir música de cambra d'Amy Mercy Beach. Hem escollit el Trium Piano en la menor, opus 150, que ens interpreten Paul Barrett, violí, Charles Maitland, violoncel, i el pianista James Lisney.

0: Hem sentit el trio piano en la menor opus 150 d'Amy Mercy Beach. Els intèrprets eren Paul Barrett, violí, Charles Medlam, violoncel, i el pianista James Lisney.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: a Catalunya Música.
1: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb òpera barroca, amb l'ària Le Limpidonde, d'Ifigenia Àulida, de Nicola Antonio Porpora. L'intèrpret serà la soprano alemanya Simone Kermes amb la magnífica Comunità.

0: La soprano alemanya Simone Kermes, amb la magnífica comunità, interpretava l'ària Le Limpidonde de l'òpera Ifigenia Aulida de Nicola Antonio Porpora.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Us convidem tot seguit a sentir la cantata Attendite Popule Meus, una de les sinfonies sacres de Heinrich Schütz. En sentirem la versió de Les Sacs Boutières amb el baix solista Renaud Delage.

0: La formació Les Sacs i Boutières interpretava la cantata que acabem de sentir, la que porta el número 270 al catàleg de l'alemany Heinrich Schütz. Era la cantata Attendite, Popule Meus.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano en sol menor de Claude Debussy, que ens interpreten David Oistrakh, violí, i Frida Bauer, piano.

0: David Oistrakh, violí, i Frida Bauer, piano, eren els intèrprets d'aquesta sonata per violí, piano en sol menor de Claude Debussy.
1: Obertura. La playlist de classe

0: Música favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
1: El pianista Stephen Hawke ens acompanya tot seguit aquí a la nostra sintonia amb la seva versió, gravada al maig del 2003, de la polonesa per a piano en mi major, catalogada amb el número 223 de Franz Liszt.

0: En una gravació feta en directe al Henry Wood Hall de Glasgow al maig del 2003, sentíem el pianista Stephen Hawke interpretant la polonesa per a piano en mi major, catalogada amb el número 223 de Franz Liszt.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
0: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
2: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
3: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
0: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
4: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
5: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
0: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
6: Sí, com si el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
0: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
6: Què, us hi apunteu?

0: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
1: Bon dia i benvinguts un matí més. Si ens heu anat acompanyant durant els anteriors programes, ja sabeu que el nostre objectiu és que us mostreu lliures i oberts a viatjar amb la música a través del temps i les emocions. I avui començarem amb una cançó que ens portarà molt lluny, a un paisatge de grans rius i horitzons oberts. Una cançó tradicional nord-americana del segle XIX, d'autor anònim, que ha anat passant de generació en generació en nombroses versions. Es tracta de Shenandoah, una cançó que parla de la nostàlgia, l'amor llunyà i l'anhel per la terra natal i els paisatges naturals. Una melodia que sembla avançar lentament sobre l'aigua, una bona manera de començar deixant-nos portar pel corrent.

0: La música folk és la melodia original de l'home. És el mirall musical del món. Són paraules del filòsof alemany Friedrich Nietzsche, extretes del seu llibre The Birth of Tragedy, el naixement de la tragèdia del 1872. Doncs així hem començat avui amb aquesta cançó folk tradicional nord-americana en l'arranjament de James Earp, que ha interpretat el Mancanium Consort.
1: El somni d'un dia d'estiu. Música evocadora i refrescant. Amb Esther Pinart.

L'aigua del riu continuarà estant present, però de més lluny, perquè el que sentirem és una de les 12 romances opus 21 de Sergei Rachmaninov, la titulada How Fair This Pot, basada en un poema de la poeta russa Glafira Galina, tot i que en sentirem una transcripció per a trompeta i orquestra amb Tine Tinghelset com a solista i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool dirigida per Eivind Adlan. No obstant això, el text diu així: si està tan bé aquí, mira, allà lluny el riu sembla una flama, els prats són tapissos de colors, els núvols són blancs. Aquí no hi ha ningú. Aquí regna el silenci. Només hi som Déu i jo. Les flors, el vell pi i tu. El meu somni.

Sí, primer Rachmaninov ha fet cantar la trompeta, en aquest cas Paganini, ha fet cantar el violí amb aquesta obra, Cantabile en re major, opus 17. Un compositor Paganini que coneixem sobretot pel virtuosisme espectacular dels seus capricis en aquesta obra, però ens mostrava la seva faceta més lírica i tendra. L'hem sentida amb la violinista Vilde Frank i el pianista Mikhail Lifits. I ara arriba una d'aquelles melodies que, quan l'escoltes per primera vegada, és difícil, difícil que se t'oblidi. És Ständchen, serenata, lit del recull El cant del cigne, Deutsch 957, de Franz Schubert. És la número 4, amb text del poeta alemany Ludwig Rellstab, tot i que la sentirem transcrita per a violoncel i piano, amb Kian Soltani i Aaron Pilsen. I això transforma aquesta serenata en una confidència sense paraules. Una música tendra, nocturna i plena de desig.

0: El violoncel·lista Kian Soltani i el pianista Aaron Pilsen eren els intèrprets d'aquesta serenata Extension del cicle El cant del cigne de Franz Schubert.
1: Catalunya Música.
0: La música francesa ens acompanyarà tot seguit amb una cançó d'una gran sensibilitat, L'Everso de Gabriel Fauré, amb text del poeta Sully Prudhomme, i que parla de dues classes de moviment: el moviment dels bressols que es gronxen i el de les naus que parteixen cap a l'horitzó. És una cançó sobre el desig de marxar, sobre el viatge i sobre aquella inquietud que ens fa mirar sempre una mica més enllà. Diu així: al llarg del moll, les grans naus que l'onatge inclina en silenci no paren atenció als bressols que la mà de les dones gronxa. Però vindrà el dia dels adeus.

perquè cal que les dones plorin i que els homes curiosos temptin els horitzons que els entabanen. I aquell dia, les grans naus, tot fugint del port que s'empetiteix, senten la seva massa retinguda per l'ànima dels bressols llunyans.

Amb Schalke, clar, hem continuat viatjant sense paraules, en aquest cas, amb la novena de les 14 peces per a flauta i piano, opus 157B, l'Allegretto con moto, concretament, amb el flautista Ton Fred i la pianista Veronica Ilchenko. És una peça lleugera, com heu pogut comprovar, plena de petits moviments i respiracions. Ha estat després que la soprano René Fleming i el pianista Yannick Nézet-Séguin interpretessin Le Verso, la primera de les tres melodies, opus 23, de Gabriel Fauré. I no ens aturem perquè el nostre viatge continuarà, evidentment. I ara ho farà sobre l'aigua, amb Melancolia en barc, de la compositora francesa Jean Bernard, que va viure entre els anys 1895 i 1979, avui dia encara molt poc coneguda, tot i que la seva

música forma part de la tasca de recuperació del patrimoni de compositores franceses i francòfones que durant molt de temps van quedar fora del cànon musical. Només el títol d'aquesta obra, Melancolia en barc, ja ens predisposa a imaginar-nos una possible escena. Una barca, aigua tranquil·la i una persona que navega mentre deixa que els seus pensaments flueixin. Al capvespre, l'aigua es barreja amb la riba i els arbres i el cel semblen fusionar-se en un únic teixit de boira blavosa i reflexos d'or descolorit. És una música amb una melancolia que no és dramàtica, sinó contemplativa. La interpreten la violoncel·lista Eloïse Luzzatti i la pianista Vanessa Wagner.

El director d'orquestra Pablo González deia que Mozart és sempre complicat perquè és senzill, i això és el que ho fa veritablement complicat. La seva música s'ha de fer amb molt de compte perquè és d'una transparència tan cristal·lina que el més mínim desajust es nota. Hi ha qui diu que la música de Mozart sempre entra bé. No sé si penseu el mateix. Escrita en tonalitat menor, cosa poc freqüent, hem sentit el segon moviment, Tempo diminueto, de la sonata per a violí número 21 en mi menor, Kehl 304, considerada una de les pàgines més melancòliques i elegíques de la història de la música. L'hem sentit amb la violinista Hans Offenmuter i el pianista

0: Era el guitarrista francès Thibaut García amb la cèlebre obra d'Agustín Barrios titulada La Catedral. Dels tres moviments hem sentit el primer, Preludio, Saudage, que podríem traduir com un sentiment profund de nostàlgia, enyorança i melancolia per l'absència d'algú o d'alguna cosa estimada. Curiosament, Agustín Barrios la va compondre inspirant-se en la magnífica catedral de Montevideo, però també en la música de Johann Sebastian Bach, de qui just abans hem sentit el motet «No et deixaré fins que no m'hagis beneït», un motet que anteriorment es va atribuir a Johann Christoph Bach, cosí del seu pare, i sobre el qual encara hi ha molt de misteri. De fet, és un motet que figura en la llista d'obres atribuïdes a Bach, amb el número 159. Sigui com sigui, sigui de Bach o no, sigui una part o tot, la veritat és que és un motet preciós. L'hem sentit amb les veus del cor de cambra de Stuttgart, dirigit per Frida Bernius.
1: Deixa que les notes dibuixin nous horitzons.

I ara entrarem en un dels paisatges sonors més reconeixibles de Claude Debussy. La primera de les dues arabesques, l'Andantino con moto, amb una música que flota. Amb ella, el compositor va demostrar que una obra podia ser tècnicament accessible i revolucionària alhora en la seva essència i va permetre al públic en general descobrir els inicis de l'impressionisme. La interpreta el pianista Nikolai Luganskyi.

0: Si amb Debussy hem pogut sentir el fluir constant de l'aigua, Saint-Saëns ens hi ha submergit directament amb l'Aquarium, el setè moviment de l'obra El Carnaval dels Animals, i amb la interpretació de l'ensemble Music Oblique. Amb uns sons transparents i misteriosos, la música creava un món submarí gairebé màgic.
1: Catalunya Música.
0: I no deixem aquest estat de calma, perquè ara sentirem el segon moviment de l'obra Un cicle de peces de fantasia, opus 5, del compositor i pianista alemany Julius Röntgen. És l'Andante con espressione, que interpreta Mark Anderson. Una peça que no busca l'efecte espectacular, sinó l'expressió. El piano parla amb una veu íntima i reflexiva. És com si després de passar per les aigües de Debussy i Saint-Saëns ens haguéssim assegut a la vora del riu simplement per contemplar el paisatge.

Era Göttingen, de la cantautora francesa Barbara, una cançó que reflecteix el desig de superar les ferides del passat i trobar punts comuns entre dues nacions, França i Alemanya, que van estar en conflicte. Una cançó de reconciliació que va ser molt mal rebuda a França, en certs cercles, que no entenien com una víctima del nazisme, Barbara, podia escriure una cançó de reconciliació. Tot i així, Göttingen es va convertir ràpidament en una de les seves cançons emblemàtiques que diversos músics i cantants de tot el món han interpretat i enregistrat, com ara la mezzosoprano sueca Ann-Sofie von Otte i el pianista Bengt Forsberg, que són els qui l'han interpretada. I acabem ja el nostre somni d'avui amb una música que sembla resumir bona part del viatge que hem fet. Sure on this Shining Night, de Morten Lauritsen, que és una de les seves obres corals més conegudes, sobre un poema de James Agee. La interpreta el cor Conspirare, dirigit per Craig Hella Johnson. És una música sobre la nit, però no sobre una nit fosca, sinó una nit plena de llum, una nit brillant. Una nit que convida a contemplar el món amb gratitud i esperança.

0: Sure on the shining night, segur en aquesta nit brillant. Amb aquesta cançó de Morten Lauritsen acabem el recorregut d'avui i també posem fi a aquest espai amb el qual us hem acompanyat els caps de setmana d'aquest mes d'agost. Ha estat un plaer poder-vos convidar a somiar amb totes aquestes músiques tan evocadores i inspiradores. Res més, doncs, que acabeu de tenir un bon estiu i fins un altre, i recordeu i tingueu present les paraules de Eleanor Roosevelt: el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis.
1: El somni d'un dia d'estiu, amb Esther Pinart.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'espai Els Concerts de Catalunya Música. Avui un concert que ens arriba de molt lluny, d'un espai emblemàtic reconegut, entre altres aspectes, per la seva acústica excepcional i per acollir algunes de les produccions simfòniques més importants del país on està ubicat. Ens referim a la sala de concerts de la ràdio japonesa a Tòquio, un concert que hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, un concert que ens arriba de molt lluny. No és la primera vegada que us proposem concerts des del Japó enregistrats pels companys de la ràdio NHK de Tòquio. És també una oportunitat per recuperar un dels concerts dirigits pel que és probablement el més veterà de tots els directors d'orquestra encara actius a Europa, Herbert Blomstedt. Blomstedt, que té 98 anys i que precisament l'orquestra de Tòquio, l'orquestra de la radiotelevisió japonesa, per ser més precisos, el va contractar l'any passat, concretament a l'octubre, a la tardor de l'any passat, per dirigir alguns concerts. Per tant, tota una llegenda al capdavant de l'orquestra japonesa, i en aquesta ocasió el concert que us proposem és el que van enregistrar el dissabte 18 d'octubre del 2025 a les 6 de la tarda. Vet aquí un concert que va incloure dues obres distants en el temps, però que tenen com una mena de plantejament comú. Per un costat tenim la Simfonia dels Salms del compositor Igor Stravinsky i per l'altre tenim la Simfonia número 2, opus 52, de Felix Mendelssohn, coneguda com a Lobgesang, és a dir, cant de lluança. La primera part, per tant, se centra en inversió històrica o inversió cronològica en l'obra més moderna, la Simfonia dels Salms, que Igor Stravinsky va escriure a l'entorn de l'any 1930. És una obra coral simfònica en tres moviments destinada a la celebració del 50è aniversari de l'Orquestra Simfònica de Boston. Vet aquí, però, que la peça es va estrenar el 13 de desembre del 1930 a Brussel·les, a Bèlgica, interpretada per la Societat Filarmònica de Brussel·les, aleshores dirigida pel legendari Ernst Ansermet. És una obra construïda a partir de tres salms del llibre dels Salms de l'Antic Testament. Els salms són el primer, que configura el primer moviment, Exaudi orationem meam Domine. Aquí el compositor ens porta una atmosfera més fosca, gairebé suplicant. El segon salm, Expectans expectavi Dominum, un moment més narratiu, amb un tractament ostinato que li configura una certa tensió. I el tercer i últim salm serà Laudate Dominum, un final lluminós amb un contrapunt que per moments ens farà pensar inevitablement en el pes que en la història de la música va jugar el gran mestre Johann Sebastian Bach. Clar que passat per la mirada moderna i certament carismàtica del compositor rus Igor Stravinsky. Som davant d'una obra on es combina espiritualitat, modernitat i alhora arquitectura musical impecable. Stravinsky han estat pur, han dit més d'un expert sentint aquesta obra, que, vaja, ens clava directes a l'ànima totes aquestes reflexions que es deriven del vincle religiós, allò

que relliga el cel i la terra, l'esperit i la quotidianitat. Disposem-nos, si us sembla, a sentir la interpretació dirigida per Herbert Blomstedt. Us recordem que l'orquestra és l'orquestra de la radiotelevisió japonesa, comptaran amb la presència del cor de la ràdio sueca, un cor de grandíssim prestigi, com bé sabeu, i tots sota la direcció del veteraníssim Herbert Blomstedt, de 98 anys. Aquí teniu la Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky.

Aplaudiments pel cor de la ràdio sueca i per l'orquestra sinfònica de la radiotelevisió japonesa, dirigits pel veteraníssim Herbert Blomstedt, de 98 anys. Recordeu que va néixer l'any 1927. Bé, doncs, ells ens han interpretat la Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky. De fet, ho van interpretar el 18 d'octubre del 2025 a l'auditori de la seu de la radiotelevisió japonesa a Tòquio, l'emissora NHK. Un concert que ens han enviat els tècnics d'aquesta ràdio japonesa i que avui estem oferint-vos al nostre espai als concerts. La segona part d'aquest concert va comptar amb els mateixos intèrprets, els que es van afegir als solistes: Cristina Lanzhama, soprano, Marie-Henriette Reinhold, mezzosoprano, i Tilman Lichdi, tenor. Els tres solistes que calen al costat

del cor de la ràdio sueca i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Japonesa per interpretar la meravellosa, la lluminosa Simfonia número 2 de Felix Mendelssohn, anomenada Lobgesang, cant de lluança. Després de la mort del compositor, el 1847, ja sabeu, de manera prematura, quan tenia 38 anys, de seguida es va publicar aquesta sinfonia a la qual se li va posar el número 2, encara que, com ja sabeu, els números de les sinfonies de Mendelssohn no concorden amb la cronologia exacta. Però vaja, això és un mal menor. No li canviarem ara la numeració. En qualsevol cas, som davant d'una obra que dura el doble del que duren les sinfonies purament instrumentals del mateix compositor. I, per altra banda, també una altra dada curiosa que probablement ja sabeu, i és que és la segona sinfonia d'un compositor important que inclou cor al costat de l'orquestra després de la Simfonia número 9 de Beethoven, l'himne a l'alegria. Mendelssohn hi va treballar l'any 1840. Li quedaven 7 anys de vida. Aleshores vivia a Leipzig i era el director de l'orquestra de la Gewandhaus. Aquell 1840 es va celebrar el 400 aniversari de la invenció de la impremta, per ser més exactes, del sistema d'impressió dels tipus mòbils, que ja sabeu que el va impulsar l'alemany Johannes Gutenberg a la ciutat de Mainz, o Magúncia. La sinfonia de Mendelssohn es va estrenar el dia 25 de juny del 1840 en un gran concert de celebració que es va fer a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Sí, efectivament, la mateixa església on el segle anterior Johann Sebastian Bach havia estrenat el gruix de la seva música sacra. Va ser allà on Mendelssohn va tenir l'oportunitat d'escriure aquesta i d'estrenar aquesta sinfonia híbrida. Per un costat és sinfonia orquestral i per l'altre cantata. Vaja, com la novena de Beethoven. Els tres primers moviments són sinfònics: Allegro, Allegretto i Adagio Religioso, i el quart moviment, que esdevindria la segona part, no arriba a tenir la mateixa vertebració que potser tindria l'himne a l'alegria de Beethoven, però sí que esdevé l'enllaç de tota una sèrie de números per solistes, cor i orquestra, amb un final coral esclatant que d'alguna manera ens fa entendre per què l'obra es diu Lobgesang, cant de joia. És una de les grans obres del romanticisme coral simfònic, una síntesi perfecta entre la de tradició bachiana i l'energia lírica de Mendelssohn. Una obra monumental, sempre lluminosa i plena d'esperança. O dit amb llenguatge que ens entendrem tots, una d'aquelles obres que sempre ens ve de gust de poder recuperar. Vaja, que si no la coneixeu, no us la perdeu per res del món. Aquí tenim els intèrprets, els recordem, els tres solistes: Cristina Lanchama, soprano; Maria Henriette Reinhold, mezzo-soprano; Timan Lichti, tenor, amb el cor de la ràdio sueca i l'orquestra simfònica de la ràdio-televisió japonesa, dirigits per Herbert Blomstedt. Recordeu, enregistrament fet el 18 d'octubre del 2025 a l'auditori de la seu de la ràdio-televisió japonesa a Tòquio.

0: Esplèndida partitura de Félix Mendelssohn, la que acabem de sentir en la interpretació de les sopranos Cristina Landschammer i Marie-Henriette Reinhold, el tenor Tilman Lichty, al costat del cor de la ràdio sueca i l'orquestra simfònica de la radiotelevisió japonesa, dirigits pel veteraníssim Herbert Blomstedt, que té 98 anys, i aquí acabem de sentir, doncs, el capdavant d'aquesta sinfonia número 2 en si bemoll major, opus 52, Lobgesang, cant de lluança de Félix Mendelssohn. Una gravació que hem obtingut gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que aquest concert el varen enregistrar els companys de la radiotelevisió japonesa NHK a l'auditori de la seva seu a Tòquio. Va ser el dissabte 18 d'octubre del 2025. Aquest ha estat, doncs, el concert que ha protagonitzat avui l'edició de l'espai Els Concerts a Catalunya Música, que ja s'acaba.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.
2: Tot seguit, a Catalunya Música podrem sentir una mostra del catàleg del compositor Johann Schobert, compositor que va viure durant el segon terç del segle XVIII. Va néixer en data incerta, a l'entorn de 1730. Tampoc sabem massa ben bé quin era el seu origen. Se sospita que podria venir de Silèsia, però d'altres experts també parlen de Nuremberg o fins i tot Alsàcia. El que sí que sabem és que l'any 1760 Schobert es va traslladar a viure a París, entrant al servei de la casa de Louis-François de Bourbon, príncep de Conti. Va ser just a partir d'aquest moment quan va començar a escriure el gruix de la seva música essencialment instrumental. També va ser a París on va conèixer Leopold Mozart, just en el moment en què la família salzburguesa feia la seva gran gira per Europa. El compositor va morir de manera precipitada el dia 28 d'agost de 1767 arran de menjar bolets no comestibles. De Schobert, tot seguit, podrem sentir el seu concert per teclat i orquestra número 3, probablement pensat per clavecí, tot i que sovint interpretat en fortepiano. Es tracta d'una obra escrita l'any 1765 en sol major i que en el seu catàleg apareix amb el número 13. Disposem-nos, doncs, a sentir els tres moviments que l'integren, Allegro non troppo, Andante i Allegro, en la interpretació que en fa Eckhard Zellheim amb fortepiano al costat del Collegium Aureum, dirigits per Franz Josef Meyer. Concert, en aquest cas per fortepiano i orquestra en sol major, opus 13, el tercer dels concerts per teclat de Johann Schobert.

0: Eckart Salheim, amb un forte piano de 1796, al costat del Collegium Aureum dirigits per Franz Josef Meyer, ens acaben d'interpretar el concert per forte piano i orquestra número 3 en sol major, opus 13 del compositor Johann Schobert.
1: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
1: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
3: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
4: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
1: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
5: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
6: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
1: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
7: Sí, com sí, el Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
1: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
7: Què, us hi apunteu?
8: Catalunya Música.

0: dass sie Deutsch mit mir.
1: Comença demà serà una cançó, avui amb una sonoritat molt concreta, la dels anys de frontera entre el Renaixement i el Barroc a la ciutat de Venècia. Un paisatge al qual accedirem gràcies a una obra clau, el Combattimento di Tancredi e Clorinda. Claudio Monteverdi és l'autor d'aquesta peça en què la poesia, el teatre i les innovacions musicals s'uneixen per fer avançar el gènere del madrigal i impulsar-lo cap al futur. De seguida us en donaré tots els detalls i també aprofitarem per endinsar-nos al recull emblemàtic on es va incloure, el 8è llibre de madrigals del compositor de Cremona. Per ara, us saludem les que fem possible aquest programa, Gisela Cot, al control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Comencem.
2: Demà serà una cançó.

0: María Montes.
1: Ja fa uns anys que tinc l'oportunitat de seure davant dels micròfons i si ens hem trobat abans, és probable que ja coneixeu la meva fascinació per Claudio Monteverdi. No me n'amago, la veritat. Vaig aprofundir en la seva música als 20 i pocs anys, en els mesos finals dels meus estudis de violí barroc, i sento que aquell entusiasme encara m'acompanya. D'una manera o altra, sempre he fet present el compositor de Cremona als meus programes i aquest espai, Demà serà una cançó, doncs no només no podia ser una excepció, sinó que realment penso que és un dels millors contextos per trobar-se amb aquestes composicions. Amb tranquil·litat, atenció i un punt de desconnexió de la pressa que ens envolta, us proposo d'aventurar-vos a un món sonor on molts hi entren, però pocs n'han sortit. I sort! La composició central del programa serà Il combattimento de Tancredi e Clorinda. Es tracta d'una peça dramàtica escrita per tres veus i conjunt instrumental sobre una poesia de Torquato Tasso. Fins aquí, res especial, però potser podem començar a veure-la amb uns altres ulls si us dic que Monteverdi la va escriure el 1624, els anys, per tant, en què l'òpera, el gènere musical escènic per excel·lència, feia les seves primeres passes, justament a la ciutat de Venècia, on vivia i treballava Monteverdi. En aquell temps ja era un home d'edat avançada. Havia deixat enrere la seva joventut a Cremona, els anys de servei musical a Màntua i encarava el tram final de la seva vida amb el càrrec de mestre de capella a la catedral de Sant Marc. Per complir amb la seva funció, escrivia música sacra, però Monteverdi també comptava amb admiradors de fora de l'església i així mai va deixar d'escriure música profana, peces com la que podrem sentir avui. Entrarem als matisos del combattimento, però el nostre recorregut anirà més enllà. Si us ve de gust, explorarem plegats alguns dels madrigals que acompanyaven aquesta obra al recull en què es va publicar, el vuitè llibre de madrigals de Monteverdi, que va veure la llum el 1638. Aquesta és una col·lecció en què no hi sobra ni una nota. Va dividir-la en dues parts simètriques, madrigals guerrers i madrigals amorosos, i cadascuna d'aquestes parts mostra una manera d'entendre l'amor i la música que l'expressa. L'amor plaent i amable, o l'amor com a lluita i conquesta. Però prou de paraula i cedim els primers minuts a Monteverdi. Per començar, espai per l'amor lleuger dels madrigals amorosos. Sussussu pastorelli vezzosi, una crida a contemplar els ocells i els colors del camp que conviden a l'alegria del cor.

dos minuts i mig de bellesa senzilla, o si més no, així arriba aquesta peça, Su, su, su, Pastorelli Bezzosi, el primer dels madrigals de Monteverdi que sentim al programa d'avui i que obre el camí que ens conduirà a l'obra central del programa, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda. L'interpretaven les veus del Concerto Italiano, que han dedicat un bon grapat de volums a aquest repertori i que com a resultat ens han regalat versions tan acurades i brillants com aquestes. Els tornarem a sentir unes quantes vegades més. Continuem ara explorant els viaranys del vuitè llibre de madrigals de Claudio Monteverdi, que, com us deia, es va publicar el 1638. Monteverdi era llavors més que venerable, tenia 71 anys i amb aquell recull de peces continuava posant a prova les convencions musicals del moment. Els madrigals, amb ell, s'havien transformat. Havia passat de ser un gènere dominat pel contrapunt, per les veus entrellaçades i el control absolut de l'expressió, a fer-se transparent, a prioritzar un text que s'havia d'entendre, que ja no podia restar amagat, i a presentar-se acompanyat d'instruments que reforcessin les intencions del poeta i que ja no es limitessin a doblar les veus que cantaven com un mirall perfecte. Aquelles decisions li havien costat polèmiques i atacs, però en el moment de la publicació del seu vuitè llibre, tot això havia quedat enrere. Els seus contemporanis havien abraçat aquelles innovacions i les havien incorporat també als seus repertoris i celebraven a Monteverdi com una gran influència. Us deia fa uns instants que aquest vuitè llibre, pel qual naveguem avui, estava dividit en dues parts, dedicades als madrigals amorosos i als madrigals guerrers. I si abans hem sentit un dels que reflectien la cara amable de l'amor, ara us proposo descobrir un dels que transiten el seu vessant més tempestuós. Sobre un text de Petrarca, sentirem Or que el cielo e la terra. I aquí el que ens espera és gairebé una pintura. Ho notareu des del principi. Les veus entonaran una sola melodia, refermada pels instruments. I, de fet, és difícil considerar la melodia perquè el moviment és mínim. A l'hora en què el cel i la terra i el vent emmudeixen i les feres i els ocells descansen atrapats pel somni, el carro estrellat de la nit comença a girar i al seu llit el mar sense onades reposa. El clima canviarà quan el poeta reconegui el seu estat interior, la guerra, l'agitació de la que només escapa quan té davant l'estimada. El madrigal acabarà amb un fragment que fluirà com una font viva, sempre solemne i ple de cromatismes que expressaran l'ànim torturat del patiment sense fi.

En el fons, penso que no som tan diferents d'aquells homes i dones del passat que sentien, s'inspiraven i s'emocionaven amb músiques com aquesta que acabem de sentir. El madrigal Or que el cielo la terra, Monteverdi, sobre text de Petrarca, des del seu llibre vuitè, de nou amb el concerto italiano que dirigeix Rinaldo Alessandrini. No sé si sereu conscients de com estic gaudint d'aquest recorregut sonor, però en qualsevol cas, si d'alguna manera us en sentiu partícips, ja em fareu ben contenta. La bona notícia és que encara ens queda una bona estona més de música, inclosos els minuts que dedicarem a la peça central del programa, Il combattimento de Tancredi Clorinda. Fins ara hem pogut sentir un dels madrigals amorosos i un dels madrigals guerrers d'aquest vuitè llibre. Dues peces de caràcters diferents que ens han dut de la lleugeresa a la densitat i l'emoció més continguda. I tot seguit, un registre diferent. Sentirem un ballo, el tipus de composició amb què Monteverdi va tancar cadascuna de les parts del llibre. D'aquesta manera, sentirem el ballo que tanca els madrigals amorosos. Volgendo il ciel per l'immortal sentiero. Música escrita per 5 veus, 2 violins i continu que ens permet d'imaginar el context en què s'interpretaven aquestes peces. Ballades privades, vespres de música als palaus de la noblesa veneciana que comptaven amb músics professionals que amenitzaven aquelles estones vora els canals i que amb composicions com aquesta convidaven a la dansa.

Volguendo il cel per l'immortal sentiero era el primer vers d'aquest ballo, la peça que tanca els madrigals amorosos del vuitè llibre de Claudio Monteverdi i que hem sentit en les veus del Concerto Italiano. Avui recorrem aquestes pàgines, editades per primer cop a la Venècia del 1638, i arribem, ara ja sí, a l'obra central de la nostra proposta, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda. Inclosa com una peça més en aquesta col·lecció, ja us avanço que aquesta composició no és com les altres. Hi ha moltes coses que la fan especial i diferent, motius pels quals mereix ser recordada i escoltada amb tota l'atenció. Seria impossible abordar-les totes, sobretot perquè cadascuna apreciaria unes més que d'altres, però provaré de fer-vos arribar les que a mi em ressonen d'una forma més directa. Comentàvem fa uns minuts que aquest vuitè llibre es va publicar quan Monteverdi tenia 71 anys, l'any 1638. Doncs bé, l'autor va escriure El Combattimento, que és la peça teatral dels madrigals guerrers, 14 anys abans. Va fer-ho a Venècia amb motiu de la celebració de la gran festa de la ciutat, el Carnaval, i va ser testimoni de la seva estrena al palau d'un dels seus mecenes, Girolamo Mocenigo. Aquella nit, el centre d'atenció van ser tres veus. La del tenor, que encarnava Tancredi, un cavaller cristià, la soprano, Clorinda, sarraïna i enamorada, i el baríton, que narrava el text. Acompanyats de les cordes, els tres personatges van situar el públic present a la sala a l'entorn de la primera croada. Enmig d'aquell conflicte havia sorgit l'amor entre els dos protagonistes, però, com podreu imaginar, l'alegria havia de durar poc. Perquè durant un combat els dos amants es trobarien però no es reconeixerien, coberts com anaven amb les seves armadures. I Tancredi, el bàndol cristià, feriria de mort a Clorinda per descobrir, després de treure-li el casc, que l'enemic era ella, la seva estimada. Amb prou feines tindrà temps de batejar-la per obrir-li les portes del cel. Al llarg d'uns 20 minuts, Monteverdi va posar música als versos de Torquato Tasso que narraven aquesta història dins del poema La Gerusalemme Liberata. I va demanar als intèrprets que no només cantessin, sinó que actuessin, que aportessin vida a l'acció. Va fer-ho amb aquestes paraules. Us convido realment a imaginar l'impacte. Clorinda, armada i a peu, entra seguida de Tancredi, armat i a cavall. Ho fan de manera inesperada, després que s'hagin cantat alguns madrigals sense acció i des d'un lateral. És llavors que el narrador començarà a cantar. Hauran d'interpretar passos i gestos de la manera en què s'expressa el text, tot observant amb atenció aquests moviments i el so dels instruments, dur o suau. D'aquí uns instants us deixaré gaudir-ne amb tranquil·litat, però primer, algunes claus d'escolta.

Tancredi, qui a Clorinda creu un home, vol amb ella batre's en combat. Amb aquest vers comença il combattimento di Tancredi e Clorinda i qui l'entona és el narrador, el testo a la partitura. Plantejarà la situació i les cordes acompanyaran el moviment dels protagonistes, la

I la tensió del combat augmentarà per les notes repetides de les cordes, un recurs que Monteverdi explora per primer cop en aquest gènere musical. La nit arribarà amb un interludi instrumental melòdic i tranquil i una línia melòdica àmplia en la veu del narrador.

I el moment de màxim lluïment de l'estil concitato, l'agitació, arribarà amb aquesta frase: l'onta irrita los deño a la vendetta, l'ofensa empeny la fúria de la venjança, i de nou les cordes que reforcen l'ambient. L'ambient canviarà quan el poeta canti les abraçades de tots dos, abraçades guerreres i no d'amor, tres abraçades de les quals ella escapa.

I atenció al gir melòdic del narrador quan Tancredi se n'adoni de la sang, sangue, que brolla de la ferida mortal i després el cansament. Torno al ferro.

I al llarg dels següents compassos, una nova escomesa, els sons coneguts, de nou els cavalls, les espases, i finalment, i després del reconeixement dramàtic, de què es reveli la tragèdia, la mort i la redempció. Us deixo, doncs, gaudir d'aquesta escena, en una interpretació de la qual encara no n'he pogut sortir, en la que el conjunt Les Arts Florissants, dirigit per William Christie, va gravar l'any 1993. Il combattimento di Tancredi e Clorinda, música de Claudio Monteverdi.

Quantes coses poden dir-se, quantes sensacions es poden evocar només a través del so de les veus i els instruments. Les Arts Florissant interpretaven Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, de Claudio Monteverdi. L'obra central avui a Demà serà una cançó. Una peça que en el moment en què va veure la llum va posar en marxa un seguit de recursos expressius, de maneres de comunicar, que van tenir continuïtat i van donar forma a moltes de les obres que vindrien després. La música de Monteverdi és inacabable, però el que sí que arribarà al final serà el nostre temps compartit. Així doncs, una mica més de música. Una darrera mostra del seu vuitè llibre de madrigals. Retornant als Madrigali Amorosi, al Tricanti di Marte. 6 veus, 2 violins i continu, que potser cal res més.

Gràcies per escoltar aquest programa, que ha arribat al seu final de la mateixa manera que va començar, amb el so de la música de Claudio Monteverdi. Un plaer per mi tornar a endinsar-me i tenir l'ocasió de compartir-ho, sobretot amb tota la calma i l'atenció que requereixen aquestes peces. De veritat, espero que n'hagueu gaudit. Us saludem, doncs, les que hem fet possible aquest programa, Gisela Cot, al control tècnic, i Maria Montes, davant del micròfon. Fins aviat!

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Conservatori de Música de Ginebra per sentir el concert que hi va fer l'ensemble Enciclopèdia, fundat el 2020 per quin és el seu director, Florent Albrecht, format, entre altres, amb Paul Badura Skoda, Charles Rosen o Malcolm Wilson, que són tres grans figures de la música per a teclat. Albrecht és qui dirigirà, per tant, aquest concert centrat en la música de Wolfgang Amadeus Mozart i el seu pare Leopold. Sentirem la serenata nocturna de Wolfgang Amadeus o la sinfonia de les joguines de Leopold Mozart. A més del concert per a piano número 13 que interpretarà Florent Albrecht. Tot això ho sentirem des de la gravació de la ràdio suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2021. Un enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert que sentirem avui formaia part de la presentació del primer enregistrament discogràfic de l'ensemble Enciclopèdia. És el concert que us oferirem avui, un concert en un dels aspectes més destacats era el contrast entre el caràcter festiu gairebé escènic de les obres de Leopold amb efectes sonors com aquells que sabem que hi ha a la Sinfonia de les Joguines i la refinada arquitectura musical de Wolfgang Amadeus Mozart, un contrast que ajudar-hi el públic a entendre com el món musical del pare havia pogut influir en la formació del seu fill. Doncs tot això és el que sentirem ara, amb un concert que comença amb la serenata número 6, en re major, la serenata nocturna Köchel 239, que ara hi interpreta l'ensemble Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht. És música de Wolfgang Amadeus Mozart. És com comença el concert d'avui a Catalunya Música.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el concert Mozart, pare i fill. És el concert que es va fer al Conservatori de Música de Ginebra, un concert que ha començat amb la música del fill, amb la música de Wolfgang Amadeus, la serenata número 6 en re major, la serenata nocturna Köchel 239, que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopédie sota la direcció de Florent Albrecht. Aquest programa gira ja al voltant de la relació musical entre el pare, Leopold Mozart, i el seu fill, Wolfgang Amadeus, i proposa-hi com una mena de diàleg entre generacions. Per tant, ara, del fill, ens n'anem cap al pare i el que us oferim és la Simfonia de les Joguines, una obra atribuïda al pare de Mozart, tot i que hi ha hipòtesis que apunten que la va escriure un monjo tirolès anomenat Edmund Angerer. Aquesta Simfonia de les Joguines la sentim ara en versió de l'ensemble L'Enciclopédie sota la direcció de Florent Albrecht.

Aquesta era la Simfonia de les Joguines atribuïda a Leopold Mozart i que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht. És el músic que sentirem ara interpretant el concert per a piano i orquestra número 13 de Mozart, en aquest concert en què s'alterna la música del pare, Leopold Mozart, i el fill, Wolfgang Amadeus. Aquest concert per a piano número 13 és un dels primers que Mozart va escriure a Viena. És un concert en la tonalitat de do major i el sentirem interpretat per Florent Albrecht, que és un músic format amb Paul Badura Skoda, amb Charles Rosen, amb Malcolm Wilson. És un músic que coneix les fonts de la interpretació amb criteris històrics i és qui va fundar, a més, el 2020, el conjunt que sentim avui, l'ensemble L'Enciclopèdia, amb qui ara Florent Albrecht interpreta el 13è concert per a piano de Wolfgang Amadeus Mozart, el Köchel 415. La gravació és de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2025.

Hem sentit Florent Albrecht interpretant aquest concert per a piano i orquestra número 13 en do major, Köchel 415 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra composta a Viena l'any 1784. Albrecht l'ha interpretat amb el conjunt que ell mateix va fundar el 2020, l'ensemble L'Enciclopèdia. En un concert en què s'hi alterna la música de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart, pare i fill, obres que van aparèixer en el que és el primer disc amb Harmonia Mundi d'aquest conjunt, un disc del 2025 que és com un diàleg íntim entre el pare Leopold Mozart i el fill Wolfgang Amadeus. Aquí tornarem a sentir fora de programa, però després que l'ensemble L'Enciclopèdia acabés el seu concert amb una obra que Leopold Mozart va compondre just abans que naixés el seu fill Wolfgang Amadeus, l'any 1755. És el viatge musical en trineu, el divertiment, per a orquestra en fa major que ara hi interpreté l'ensemble L'Enciclopèdia sota la direcció de Florent Albrecht.

Així s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui, el concert de l'ensemble L'Enciclopédie, dirigit pel seu fundador, el pianista Florent Albrecht. Ara han interpretat el viatge musical en trineu, el divertiment per a orquestra en fa major de Leopold Mozart. Tot això en aquest concert que ha barrejat sempre la música de pare i fill, de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart, hem començat amb la serenata nocturna número 6 del fill, hem continuat amb la simfonia de les joguines atribuïda al pare, després hem sentit el 13è concert del fill de Wolfgang Amadeus Mozart i el concert s'havia d'acabar amb aquest viatge musical en trineu que va acabar demanant més música. Aquesta va ser la demanda del públic a la qual va respondre l'ensemble L'Enciclopédie interpretant el quart moviment de la simfonia número 28 en do major Köchel 200 de Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigix Florent Albrecht. Ara sí, final d'aquest concert que us hem ofert avui a Catalunya Música i que es va fer a Ginebra l'octubre del 2025.

0: Aquest és el fragment fora de programa que va interpretar l'ensemble L'Enciclopedí sota la direcció de Florent Albrecht, música de Wolfgang Amadeus Mozart, el quart moviment de la sinfonia número 28 en do major Köchel 200. Punt final definitiu a aquest concert en què ja hem sentit les obres que l'ensemble L'Enciclopedí va gravar amb Harmonia Mundi el 2025 en el que és el seu primer enregistrament discogràfic, un programa en què reunia pare i fill. Aquest era, de fet, el títol del concert que us hem ofert avui. Música de Leopold i de Wolfgang Amadeus Mozart, pensada com un diàleg íntim entre pare i fill. I en versió d'aquest conjunt, l'ensemble L'Enciclopedí, fundat el 2020 en ple primer confinament, un ensemble que després d'això ha tingut un reconeixement ràpid i ha actuat en llocs prestigiosos com, per exemple, el Victoria Hall de Ginebra. I, de fet, avui a Ginebra és on hem estat amb la gravació de la ràdio suïssa francòfona a Lausana de l'octubre del 2025, que és la que ens ha permès de sentir tot aquest repertori. El que ha interpretat l'ensemble L'Enciclopedí sota la direcció de Florent Albrecht i que nosaltres us hem ofert gràcies a l'intercanvi que Catalunya Música manté amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Música anglesa de Charles Villiers Stanford, l'Orquestra Simfònica de Bournemouth sota la

Aquesta era la quarta sinfonia del compositor anglès Charles Villiers Stanford. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth sota la direcció de David Lloyd-Jones.

On vulguis i quan vulguis. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

L'any 1965, Benjamin Britten va compondre el cicle de cançons i proverbis de William Blake, opus 74, una obra dedicada al baríton alemany Dietrich Fischer-Dieskau, que ara sentim en la versió de Roderick Williams, baríton, i Ian Burnside, piano.

0: Roderick Williams, baríton, i Ian Burnside, piano, ens oferien el cicle de cançons i proverbis de William Blake, opus 74, que Benjamin Britten va compondre l'any 1965 i que va dedicar al baríton alemany Dietrich Fischer-Dieskau.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua amb la sonata per a piano número 2 en si bemoll menor, opus 35, de Frédéric Chopin, que sentirem interpretada pel pianista Llorenç Rebut.

0: Aquesta era la sonata per a piano número 2 en si bemoll menor, opus 35 de Frédéric Chopin, i l'hem sentit en la versió del pianista Laurent Rebaud.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Sentim a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, una de les primeres, la catalogada amb el número 8, que porta per títol Liebster Gott, wenn werd ich sterben, Déu estimat, quan moriré. Ens acompanyen Deborah York, soprano, Ingeborg Dans, contralt, Mark Padmore, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant i l'orquestra del Collegium Vocal sota la direcció de Philipp Herwegh.

0: Hem sentit la cantata Liebster Gott, wenn werd ich sterben, Déu estimat, quan moriré, és la cantata catalogada amb el número 8 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem les veus de Deborah York, soprano, Ingeborg Dans, contralt, Mark Padmore, tenor i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philipp Herrefege.
1: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit sentirem la cantata per a cor Figura Humana, de Francis Poulenc, interpretada pel Cor de Cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce.

0: Figura humana és el títol de la cantata que acabem de sentir, la cantata per a cor mixt de Francis Poulenc, que interpretava el cor de cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce. Poulenc va escriure aquesta cantata a partir d'un text de Paul Éluard.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 21 en do major, Kyrgyz 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. És en un enregistrament de l'any 1961 a càrrec de Rosina Levian, piano, i la Juilliard Orchestra sota la direcció de Jean Morel.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 21 en do major Kühl 467 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1961 a càrrec de Rosina Levion, piano, i la Juilliard Orchestra sota la direcció de Jean Morel.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música. Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: La música del compositor francès de la segona meitat del segle XVII i primera del XVIII, André Campra, centrarà aquesta nova edició de Cicle Coral, el programa de música coral de Catalunya Música que comença ara mateix i durant el qual us acompanyarà, com sempre, qui us parla i ara us saluda, Albert Torrents. Campra va ser una de les figures capdavanteres de la renovació de l'estil musical francès característic de la regència i del regnat de Lluís XV, nutrit d'influències italianes, una mescla habitual en els camps de l'òpera i la música de cambra, que gràcies a aquest autor impregna també el repertori sacre. Avui, les obres més conegudes de Campra són, a banda del seu Rèquiem, obres per l'escena, com l'Europe Galante o Tancred, però no hem d'oblidar que la seva formació i els seus inicis van tenir lloc en el terreny de la música religiosa.

El conjunt Les Arts Florissants, que dirigia William Christie, interpretava un fragment coral del motet Exaudiat te Dominus, un arranjament del Salm 19 d'André Campras que durant molts anys es va atribuir erròniament al compositor Esprit Antoine Blanchard. Destacable per la seva instrumentació brillant, amb trompetes i timbales que donen gran força a cada vers del text, que exalta la glòria de Déu, es creu que aquesta obra va ser interpretada als Invàlids de París al març de 1703 per celebrar la recuperació del rei Lluís XIV d'una malaltia. André Campras va néixer l'any 1660 a Aix-de-Provença, fill d'un violinista torinès i de mare provençal, i va començar la seva formació en una de les escoles de música de més renom de França, la Tour Sainte, alhora que ingressava com a membre del cor de nens de la seva ciutat a Saint-Sauveur, que dirigia Guillaume Poitevin. Una anècdota que acabaria sent profètica explica que ja en aquells anys d'adolescència, Campras va ser suspès temporalment del seu lloc al cor, com a càstig per haver visitat un teatre de la ciutat. Després d'aquella època d'aprenentatge,

18 anys, Campra es va ordenar sacerdot i aquell mateix 1678 va ser nomenat mestre de capella a Toló. Tres anys després va ser cridat per desenvolupar el mateix càrrec a Sant Tròfim d'Arles i entre el 1683 i el 1694 va viure i treballar a Sant Esteve de Tolosa de Llenguadoc. Aquest recorregut, juntament amb la reputació que havia aconseguit com a compositor de música religiosa arreu del migdia francès, li van valer la substitució de Jean Mignon com a mestre de capella de la Catedral de Notre-Dame de París.

El conjunt Le Concert Spirituel, sota la batuta d'Hervé Niquet, interpretava el credo de la missa Ad Majorem Dei Gloriam, l'única publicada de les tres misses compostes per Cambra, a banda del seu Rèquiem. Composta per quatre veus, data segurament dels últims anys del segle XVII, un període que Cambra va dedicar essencialment al repertori religiós. Aquí el seu estil s'oposa frontalment al dels grans motets, com el que hem sentit tot just encetar el programa. Si aquella obra era brillant, virtuosa, concertant i acolorida, aquesta és serena, reservada, d'escriptura coral sil·làbica, depurada i flexible, d'un cert arcaisme que sembla voler respondre a una necessitat profunda d'afirmar la submissió feliç de l'home a la confiança en Déu. En el seu nou càrrec a París, Cambra no va trigar a donar mostres del seu talent, amb l'adopció d'algunes mesures innovadores, com la introducció del violí, que ja feia 20 anys que es feia servir a Tolosa, o l'ús de sinfonies en cerimònies religioses, al qual s'oposaven alguns membres del clergat. El 1697, després de 6 anys de treball fructífer i de manera bastant natural, Cambra es va sentir atret de manera irresistible pel teatre i va compondre l'òpera ballet L'Europe Galante, que es va presentar sota el pseudònim del seu germà Josep, ja que André encara treballava al servei del cardenal de Noailles a la catedral de Notre-Dame. L'èxit espectacular d'una obra innovadora tant en la forma com en l'estil, amb marcades característiques italianes, va fer renéixer l'època daurada que l'òpera havia viscut a França amb Jean-Baptiste Lully, que havia mort més de 10 anys enrere, i va dur l'autor a revelar la seva autèntica identitat. L'arcabisbe, complegut en realitat de tenir tan bon artista com a mestre de capella, va fer veure que no ho sabia, però 3 anys més tard, en comprovar que la seva segona obra dramàtica, Le Carnaval de Venise, assolia també tant d'èxit com la primera, Cambra va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic per dedicar-se exclusivament a l'òpera.

era un fragment coral de l'òpera Tancred d'André Campra, interpretat per Clément Zaffini al capdavant de l'ensemble vocal d'Avinyó i l'ensemble instrumental de Provença. Tancred, de la mateixa manera que Hésione, Idoménée o Les Fêtes Vénitiennes, va ser un dels molts fruits de la llarga relació que Campra va establir amb el seu primer llibretista, Antoine Danchet, després de l'èxit de les seves dues primeres obres dramàtiques, L'Europe Galante i Le Carnaval de Venise. Tancred va tenir un enorme èxit. Se'n van fer nombroses produccions entre els anys 1707 i 1764, ja molt després de la mort del compositor. L'argument, com el del famós Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, es basa en la novel·la Jerusalem alliberada, de Torquato Tasso, i explica un episodi d'una de les croades de Godefroy de Bouillon a Terra Santa. Entre les muralles de Jerusalem, el príncep italià Tancred, amant secret de Clorinda, s'enfronta a les tropes musulmanes que dirigeix Argan, que també estima Clorinda. Per la seva banda, la germana d'Argan, Hermini, estima Tancred. Quan les tropes sarraïnes són derrotades, Clorinda és feta presonera pels croats, de manera que Argan expressa la seva ira i incita les tropes a la revenja. Hermini, confosa, confessa el seu amor per Tancred. Al camp de batalla, Tancred mata Argan, però aquest, abans del seu últim sospir, revela l'atroç destí del príncep. En realitat, no ha mort Argan, sinó Clorinda, que portava la seva armadura. Tancred, doncs, ha mort aquella que ell estimava. L'èxit de Tancred, com el de les primeres obres per l'escena de Campra, va arribar de manera simultània al dels dos primers llibres de motets per una i dues veus, d'escriptura brillant i fins i tot virtuosa, tant per les veus com per als instruments, i amb melodies inspirades, altre cop, en un ús abundant de les formes italianes. Una de les obres contingudes en aquests llibres és l'arranjament del Salm 125, In Convertendo.

Hem sentit un fragment coral del motet In Convertendo Dominus d'André Campra, en què intervenien les veus del conjunt Le Page et le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i els músics de l'Orquestra de Musique Ancienne et Avenir, tot sota la direcció del mestre Olivier Schneveli. El que hem sentit és una revisió feta l'any 1726 d'un arranjament del Salm 125 escrit 23 anys abans. Malgrat que cadascuna de les dues versions de Campra d'aquest text té les seves pròpies belleses, aquesta segona obre la porta a un estil més decoratiu i expressa una sensibilitat més directa, mentre que, des del punt de vista de l'estructura, inspiració melòdica i harmònica, les dues versions són força semblants. La pràctica de la revisió mostra i alhora és conseqüència de l'evolució de temps i estil, particularment després de la mort, el 1715, del monarca Lluís XIV, el rei Sol, que havia imposat la seva voluntat en els gustos i en l'art francès en general. I és que l'any 1715, la mort de Lluís XIV i la retirada, potser forçada, del seu compositor de capçalera, Michel Richard de Lalande, que simbolitzaven tota una època pretèrita i una aproximació antiquada a la música litúrgica, van afavorir el nomenament de Campra com a compositor de la cort. Segurament va ser el regent Felip d'Orleans, abans duc de Chartres, qui li va garantir un càrrec als 63 anys com a vicemestre de la Capella Reial, càrrec que va haver de compartir amb Charles Bergervé i amb Nicolas Bernier. D'aquests vicemestres, s'esperava que produïssin composicions originals i Campra, com hem vist, va reformular alguns dels motets escrits prèviament per la Provença i per París i va incorporar-hi nova música. També va compondre de bell nou una llarga llista de salms, himnes, tres misses, una seixantena de motets per veu o conjunt de veus solistes i mig centenar de grans motets per solistes, cor i orquestra.

D'aquesta manera comença el petit motet Salvum fac me Deus d'André Camprà. Amb aquest fragment introductori en què hem sentit les veus de l'ensemble masculí Aquilo a les ordres de Sebastián Mayus. Al començament del segle XVII, a França, la forma motet es va fer molt més precisa i en van aparèixer dos tipus, el petit i el gran motet, sempre obres religioses, però no necessàriament litúrgiques, que comprenien diverses composicions vocals o musicals diverses, però connectades. De caràcter íntim, els petits motets estaven escrits per una formació reduïda d'una, dues o tres veus amb acompanyament de continu, tot imitant els motets d'autors italians del segle XVII, com ara Marinoni, Pace o Bonini. Per això, la influència de la música italiana és evident en els refinaments harmònics, l'ús del baix xifrat en l'acompanyament de continu, les repeticions textuals, les àries de capo, els melismes i, en definitiva, l'estil brillant i contrastat. D'ençà que va arribar a París com a mestre de capella de la catedral de Notre-Dame, càrrec que va desenvolupar entre els anys 1694 i 1700, Camprà va començar a produir les seves sèries de petits motets, que aviat van gaudir de gran èxit i atreien grans multituds a les esglésies per sentir-los, on s'interpretaven fins i tot en format de concert, fora del marc habitual de les vespres de dissabte i vigílies de festius. Ja el 1695, l'editor reial Ballard va publicar el primer de cinc llibres de motets que arribarien al mercat fins l'any 1735, molt després que Camprà hagués marxat de Notre-Dame. Com que en aquest concepte de motet les paraules eren tan importants com en l'òpera, Ballard també en publicava, per defecte, la traducció francesa, que en la majoria de casos ja estava feta perquè es tractava de salms. Excepte el gran motet In Convertendo Dominus del llibre tercer, que ja hem sentit, aquestes col·leccions només contenen petits motets, encara que alguns d'aquests, com Salvum fac me Deus del llibre quart, que també hem sentit, semblen grans per la inclusió d'acords entre els quals s'intercalen els recitatius. Una estructura, per tant, que recorda la dels grans motets de Versalles, com aquest.

0: eren novament els membres del conjunt Les Arts Florissants que dirigia William Christie els intèrprets d'aquest fragment final del motet De Profundis d'André Campra, basat en el text del Salm 129, al qual s'afegeix el vers Requiem aeternam dona eis domine de la missa de difunts. A diferència d'altres motets, en aquest cas no n'han sobreviscut les particel·les separades, de manera que algunes parts vocals i instrumentals s'han hagut de reconstruir. Amb excepció del curt cor homofònic Quia Apud i la gran súplica conclusiva que acabem de sentir, aquest gran motet dona prominència a l'expressió personal en forma de tres recitats per solista, un duet i un trio. Una sinfonia lenta en tonalitat menor introdueix un ambient de recolliment que va travessant diferents estadis fins a arribar a l'últim cor, dividit en dues grans parts. En la primera, en fa menor, la massa coral reprèn inevitablement la cèl·lula rítmica lligada al mot Requiem en un sistema d'encavalcament de les veus. A la segona part, que modula el major sobre Et lux perpetua, el cor dona la il·lusió d'una fuga a dos temes, dels quals el primer recorda l'últim cor de la missa de Requiem, però s'escapa ràpidament d'aquest rigor per transformar-se, com sovint en Campra, en una escriptura polifònica lliure. Es tracta d'una de les pregàries més belles adreçades al Senyor, en què l'home apareix impotent i miserable, però confiant en la misericòrdia divina.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: El rei Lluís XIV, el monarca més poderós de l'Europa del segle XVII, preferia l'estil opulent i heroic del gran motet més que no pas el petit, que reservava per als concerts de música sacra. Per això, les misses que se celebraven a la capella del Palau de Versalles normalment s'hi cantaven tres motets. Un de gran, que durava ben bé 15 minuts al començament de la missa, un de petit en el moment de l'elevació i un Domine Salvum per acabar. De fet, d'ençà de la segona meitat del segle XVII, el gran motet, que comprenia un cor, solistes i orquestra, es va fer més preponderant i el seu gran èxit va impedir el desenvolupament, a França, de l'oratori italià. Lluís XIV, juntament amb Lully i l'italià Lorenzani, van ser els artífexs d'aquesta nova forma religiosa i esplendorosa alhora, fins al punt de crear, en la pràctica, una escola de Versalles amb compositors com Charpentier, Dumont, Delalande, Couperin i Vernier, entre els quals, lògicament, cal comptar André Campra. Des dels primers grans motets com els de Lully i Dumont fins a les composicions tardanes de Giroux i Gossec a finals del segle XVIII, la forma va florir i es va desenvolupar radicalment perquè donava als compositors una gran llibertat. Podien agrupar els versos d'un salm perquè encaixessin amb les seves necessitats, podien subratllar idees i imatges o establir una atmosfera que evoqués un concepte espiritual determinat. La majoria de grans motets, però, segueix l'estructura de números tancats instaurada per Delalande, és a dir, una mena d'encadenament lliure de recitat, solistes, diàleg, duos, trios, excepcionalment quartets i, finalment, de cor.

Hem tornat a l'enregistrament dirigit per William Christie al capdavant del conjunt Les Arts Florissants per sentir aquest fragment coral del motet Notus in Judea d'André Camprà, publicat per l'editor Ballard l'any 1737, però que sembla que data del 1725. L'arranjament, dividit en 9 seccions i d'aire marcial, inclou aquesta secció titulada De cello auditum, en què els acords curts i repetits en les cordes sobre les paraules terra tremuit s'inspiren clarament en la descripció de les escenes de tempesta que trobem en les obres de Marat Maré i de Pascal Colas. Els grans motets de Camprà mostren les mateixes qualitats que la seva música dramàtica: riquesa de melodia, flexibilitat de ritme, ús de tonalitats poc habituals, modulacions inesperades, harmonització audaç i brillants cors fugats. Tot plegat l'allunya de l'estil pompós i rígid de la dictadura musical que Lili havia imposat fins llavors. Camprà, que sol fer servir una gran orquestra i cor a 5 parts, a més de solistes, s'anticipa al classicisme mitjançant l'enunciat repetit d'un motiu abans d'explotar-lo. També reflexiona sobre el concepte del timbre. A més, en integrar els motets als artificis propis de l'òpera, com el virtuosisme o les sinfonies descriptives, aconsegueix una capacitat d'expressió dramàtica i fins i tot tràgica força sorprenent en aquell temps i que s'anticipa, gairebé un segle, el que arribarà amb la seva màxima esplendor en les òperes de compositors com Gluck, per exemple. D'aquesta manera, neix també una problemàtica futura per la música religiosa: la prevalença de la càrrega emocional per davant de la missió litúrgica en unes obres que semblen concebudes abans pel concert que per l'Església. Els motets de Camprà van ser exportats a moltes esglésies i congregacions religioses i fins i tot van entrar a alguns salons. Així, el motet va començar a canviar cap a l'òpera i convertir-se en escena dramàtica per expressar plenament el text. L'últim exemple que ens sentirem és un fragment de Deus Noster Refugium, un arranjament amb 8 seccions dels 10 versets del Salm 45, que data de 1727. El text, cèlebre per la seva violència, afavoreix els contrastos de caràcter i, per tant, el desplegament de les tècniques més diverses. Sentim-ho a càrrec del conjunt Le Concert Spirituel, dirigit per Hervé Niquet.

0: Ervenique dirigia el conjunt Le Concert Spirituel en aquest fragment coral del motet Deus Noster Refugium d'André Camprà. Camprà va deixar escrits una seixantena de grans motets que al segle XVIII van arribar a creuar l'Atlàntic. Amb tot, només quatre van aparèixer publicats l'any 1738 en dos llibres. Tots els altres segueixen encara avui en manuscrits, la major part autògrafs, i es conserven els arxius anomenats Chapelle du Roi de la Biblioteca Nacional de França.
1: Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
0: No podem acabar un programa dedicat a la producció per cor d'André Camprà sense aturar-nos a comentar el seu Rèquiem, segurament una de les seves obres més conegudes i que mostra millor que cap altra la combinació de profunda espiritualitat amb una nova exuberància, sumptuositat i invenció. La datació de l'obra és molt insegura. Alguns entesos la situen l'última dècada del segle XVII, durant el període de Notre Dame, mentre que altres aposten per algun any entre 1716 i 1722, és a dir, en plena maduresa de Camprà. En tot cas, va ser molt revisada després del 1730 i el que coneixem n'és l'última versió. D'estil brillant, per gran cor a cinc veus, la missa de mort, tal com es titula en els manuscrits, reuneix una àmplia varietat d'elements que contribueixen en gran mesura al seu atractiu i poder místic. Tot i apuntar diverses característiques modernes, s'emmarca encara en la tradició més pura, que prefereix les veus masculines a les femenines, fet que sembla descartar que la missa fos un encàrrec de Versalles, on sí que s'acceptaven les cantants i on Camprà no hauria deixat d'incloure-les. D'altra banda, l'introit es basa en la melodia gregoriana, una tradició de gust arcaic que Camprà havia après a Saint-Sauveur en els seus anys de formació. En tot cas, la grandesa del Rèquiem de Camprà, però, es deu principalment a una gran sensibilitat. Tota l'obra és, en realitat, una transició constant d'un estat de caiguda a un estat d'esperança, de la mort a l'esperança del més enllà. D'aquest Rèquiem en sentirem el segon moviment, el Kyrie, per a solista i cor, construït sòlidament sobre un ritme pesat de sarabanda i en la tonalitat fosca de fa menor. A poc, el moviment dolorós s'aclareix. L'entrada del cor representa una súplica universal i alhora una marxa funerària inexorable, amb ritmes puntejats que invoquen la divina majestat sobre la prosòdia de la paraula Kyrie. Sentim-ho en les veus del cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, que dirigeix John Eliot Gardiner.

0: John Eliot Gardiner dirigia el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos en aquesta interpretació del Kyrie, del Requiem d'André Campra, l'últim exemple que hem sentit avui de l'extensa producció coral d'aquest autor. Com ja hem apuntat, la manca de qualsevol tipus de documentació pel que fa a les seves primeres interpretacions fa impossible datar amb exactitud aquest Requiem, del qual han sobreviscut només 3 còpies. Aquestes circumstàncies contrasten amb el cert èxit que va arribar a tenir l'obra, com testimonien interpretacions de fragments d'aquesta missa de difunts en alternança amb la del compositor Jean Gilles, company d'escola de Campra a Saint-Sauveur-d'Ais. En tot cas, aquesta obra mestra va obrir el camí a la tradició gala de rèquiems lluminosos i serens que havia d'arribar a la seva màxima esplendor segles més tard amb les obres de Fauré i d'Oroflé. André Campra va morir a Versalles el 1744, als 83 anys, després d'una carrera llarga i prolífica marcada pràcticament des del principi per la dualitat entre la dedicació a l'Església i a l'òpera. Potser per això ningú no pot descriure aquesta particularitat millor que ho feia ell mateix l'any 1700 a la dedicatòria del seu segon llibre de motets per l'arcabisbe de París, Monsenyor de Noailles. Vos m'heu fet entendre, Senyor, que la música només pot servir si s'eleva l'esperit cap a Déu, tocant el cor amb aquells impulsos intensos i tendres que la religió pot inspirar. I això, gairebé no hi ha cap altra manera d'aconseguir-ho que cantant. Jo seria feliç si, d'acord amb els seus desitjos, la meva música pogués satisfer les ànimes piadoses. Per això estic decidit a lloar a Déu la resta de la meva vida amb el poc talent que m'ha donat i que he de fer servir només per la seva glòria. Malgrat aquestes paraules, com hem vist, va ser aquell mateix any 1700 que Campra va deixar l'Església pel teatre. D'aquesta manera posem punt final al programa d'avui i tornarem ben aviat i esperem comptar un dia més amb la vostra companyia. Gràcies per haver-hi estat avui i salutacions cordials de qui us ha parlat, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a la Catedral dels Sants Ciril i Metodi de Praga per sentir un dels concerts del festival Archaion Kalos. És un concert amb la música de dos figures cabdals de la música sacra estoniana separades per una generació. D'una banda, Cyrilus Krik, nascut el 1889, va viure fins l'any 1962, i de l'altra, Arvo Pärt, que és probablement el compositor viu, va néixer l'any 1935, més interpretat de la música contemporània. Doncs Cyrilus Krik i Arvo Pärt, protagonistes de tot el que sentirem en aquest concert d'avui, en què els intèrprets són els components de l'ensemble txec Hilaris, que dirigeix Christoph Spirit. Els sentirem des d'ara mateix, des de la gravació de la ràdio txeca de l'octubre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

El concert d'avui és un concert relativament breu, no arriba a l'hora de música. Ara bé, es va interpretar tota seguida, es va anar alternant la música d'Alf Bopart amb la de Cyrillus Crick fins que al final tot va esclatar en aplaudiments. Després, que haurem sentit, entre altres, el cànon Pokajanen, que és una de les obres mestres d'Alf Bopart escrita sobre un antic text penitencial eslau. Sentirem també Triodion, que és el llibre litúrgic utilitzat a l'Església Ortodoxa. També sentirem The Deer's Cry, és a dir, El crit del cèrvol, que és una obra basada en una pregària atribuïda a Sant Patrici. És el patró d'Irlanda i aquesta obra, composta el 2007, prové d'una antiga tradició irlandesa. Resulta que Sant Patrici i els seus deixebles eren perseguits, però quan es van posar a recitar aquesta pregària, els perseguidors no van veure persones, sinó que van veure un ramat de cèrvols. Finalment, d'Alf Bopart també en sentirem Els tres infants de Fàtima. És una obra que se'n va a aquell relat en què tres nens, dos germans i un cosí d'entre 7 i 10 anys afirmaien haver presenciat aparicions de la Mare de Déu a primers del segle XX. Tot això pel que fa a Alf Bopart. Aquestes són algunes de les obres que sentirem barrejades amb les de Cyrillus Crick, que és aquell compositor que va ser un extraordinari recopilador de música popular. Cyrillus Crick va recórrer els pobles d'Estònia i va enregistrar tot de melodies tradicionals. Doncs d'ell també en sentirem obres com per exemple El sol no t'ha de molestar durant el dia o Senyor, clamo a tu. És la música de Cyrillus Crick que avui s'anirà entrellaçant amb la d'Alf Bopart. Són els dos compositors estonians protagonistes d'aquest concert que es va fer a Praga, aquest concert que ara hi interpreten els components de l'ensemble Hilaris sota la direcció de Christoph Spirit.

0: Així s'acaba aquest concert fantàstic que us hem ofert avui, un concert que es va fer a la Catedral dels Sants Ciril i Metodi a Praga. És un temple ortodox situat a la capital txeca, un símbol de l'oposició al nazisme. Aquí és on s'hi va sentir aquesta música esplèndida d'Arvo Pärt i de Cyrilus Krik, que són dos compositors estonians molt significatius. Són dos compositors separats per una generació, són dos compositors de qui avui hem tingut ocasió de sentir la música. Arvo Pärt, d'una banda, que va néixer l'any 1935, i Cyrilus Krik, que va viure del 1889 al 1962, un recopilador de música popular que va recórrer Estònia per a enregistrar la música popular del seu país. La que hem sentit reflectida en aquestes obres de tots dos compositors que s'han anat alternant durant aquest concert en la versió del conjunt txec, l'ensemble Hilaris, dirigit per Christoph Spirit. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, que va tenir un valor simbòlic especial perquè el 2025 coincidia amb el 90è aniversari d'Arvo Pärt. I el festival va voler retre-li homenatge posant la seva música en diàleg amb la del seu predecessor Cyrilus Krik, una figura fonamental en la recuperació de la música coral i de la música religiosa estoniana. Tots dos els hem sentit des de la gravació de la ràdio txeca de l'octubre del 2025. Aquest concert forma part del festival Arkaion Kalos de Praga i ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UE, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert de moment, us proposem de sentir música de cambra d'Erich Wolfgang Korngold, el primer quartet de corda en la major, l'opus 16, que ara hi interpreta el quartet Flèix.

Era música de cambra d'Erich Wolfgang Korngold, del primer quartet de corda en La major, l'opus 16, que ha interpretat el quartet Flesch. Després de Korngold, avui Mozart, l'últim concert per a piano, el número 27, en la tonalitat de si bemoll major. És el Köchel 595 i la versió a càrrec d'Alfred Brendel, que toca amb l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles McCarras.

0: Aquest era el concert per a piano número 27 en si bemoll major, el Köchel 595 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'ha interpretat el pianista Alfred Brendel, amb l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles McCarras.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
3: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
2: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
4: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
5: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
2: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
6: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
7: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
2: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
8: Sí, com sí, el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
2: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
8: Què, us hi apunteu?
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Sentirem a continuació el concert per a piano i orquestra número 1, concert en mi bemoll major catalogat amb el número 124 de Franz Liszt. És Christian Zimmermann que l'interpreta al piano, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Sei Ozawa.

0: Era la versió del pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa, del concert per a piano i orquestra número 1, en mi bemoll major, catalogat amb el número 124, de Franz Liszt.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

La sonata que us oferim a continuació és de Manuel Blasco de Nebra. És una sonata que interpreta Pedro Piquero, la número 5 en la tonalitat de re menor del seu catàleg.

A la sintonia de Catalunya Música us proposem de sentir tot seguit el concert per a fagot i orquestra en si bemoll major, concert Kegel 191 de Wolfgang Amadeus Mozart. Stefan Turnowski, el fagot, i l'Acadèmia Mozart de Viena interpreten aquesta obra amb direcció de Johannes Wittner.

0: Era el concert per a fagot i orquestra en si bemoll major, concert Riom 191 de Wolfgang Amadeus Mozart, aquest que sentíem interpretat pel fagotista Stefan Turnowski i per l'Acadèmia Mozart de Viena.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació, la de Catalunya Música, continua amb el rondó per a piano a quatre mans en la major, que és l'opus 107 de Franz Schubert. Aquest rondó Deutsch 951 el sentirem interpretat pels pianistes Steven Sborn i Paul Lewis.

0: Aquest era el rondó per a piano a quatre mans en la major opus 107 Deutsch 951 de Franz Schubert i n'hem sentit la interpretació dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit podreu sentir el concert per a violoncel i orquestra número 1 en do major de Franz Josef Haydn, en la interpretació que el 1984 en van enregistrar el violoncel·lista Christoph Kwan i l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra número 1, concert en do major de Franz Joseph Haydn, que sentíem en la interpretació del violoncel·lista Christoph Kwan i de The Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Us convidem tot seguit a sentir el trio per a clarinet, violoncel i piano en re major de John Ireland, un trio que va completar Stephen Fox i que interpreten els instrumentistes Robert Plain al clarinet, Alice Nevy al violoncel i Sophia Rahman al piano.

0: Aquest era el trio per a clarinet, violoncel i piano en re major de John Ireland i l'hem sentit interpretat per Robert Plaine al clarinet, Alice Neri al violoncel i Sophia Nachman al piano.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

Us acompanyem ara amb el cicle de peces per a piano Opus 37B, Les estacions, de Piotr Ilich Tchaikovsky, un cicle descriptiu que sentirem interpretat per la pianista Victoria Posnikova.

0: El cicle pianístic que ara sentíem eren les estacions, aquest cicle de peces dedicades a les 12 estacions de l'any que interpretava la pianista Victoria Postnikova. Era el cicle de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem la nostra programació ara sentint un vals molt popular, el Bell Danubi Blau, opus 278 de Johann Strauss, fill. El sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per George Pretre, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

Un enregistrament en directe d'un dels concerts de cap d'any a Viena, a la Sala Daurada del Musikverein de Viena, l'1 de gener de l'any 2010. Sentíem el vals El vell Danubi blau, opus 278 de Johann Strauss, fill, i ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem l'obra titulada Els cinc arbres sagrats, un concert per a fagot i orquestra de John Williams, que interpreta Judith Leclerc, com a solista de fagot, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel compositor, per John Williams.

0: Els cinc arbres sagrats és el títol del concert per a fagot i orquestra de John Williams que sentíem. Judith Leclerc interpretava la part de fagot al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel compositor, pel mateix John Williams.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit podrem sentir un arranjament per a arpa dels valsos poètics d'Enric Granados en la versió de l'arpista Floraleda Sacchi.

0: L'arpista Floraleda Sacchi ens oferia un arranjament per arpa dels valsos poètics d'Enric Granados.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música i la nostra proposta a continuació és la de sentir el quartet de corda número 7 en fa major, que és el primer del recull Opus 59 de Ludwig van Beethoven. És un dels quartets coneguts com a quartet Razumovsky, aquest que sentim interpretat pel quartet de corda de Tòquio.